0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

0: lo mie giornal di Radio Languedoc. Un ore tutta citana qui entre mie giorn e un oro. Es lo mie giornal di Radio Languedoc, ma Luca Giulac alla tecnica e io la Gisella Nakunaski alla produzione e presentazione in partenariato Radio País, Radio Occitanio, Radio Albizès, Radio Nissa Pantai, Radio Entre Duas Mars e mai Radio Cultura Dao Brasil. Sui 95.4 FM Montpellier, Ludevo, Alese, Seta, de las Portos de Carcassonne, Capão Rosa, din la bando numérico e din pertut su la planeta su site www.radiolingodó.com. Fenos, homens, pitunos e pitus docus e anas, sem ludilus, 1 de junho de 2026, eis aqui sui Rádio Languedoc, lumie jornal, que será trasque pulit, per começar direitio pumpinhan perino tcharadissa me Veronica Fiol, presidente de l'associação Café Occitan de Pumpinhan, per l'actualidade do mês de junho. Em seguida, de Tarne Garuno, nos parlo lo Sylvain Lamy, per l'Universitat Occitano de la Gepio. Per clavar en la gioia d'entrevistar lo cantaire Sangolo, serà l'escasenso per nosaltres d'haver l'actualitat de Barut, ai tal com les informacions de la curalo occitano que serà al total festin de la calandreta de Dignac. A l'escasenso de l'espelido del roman flamenco in versiu Lenga d'Ociano, vos prepausen d'escutar Miquel Estenta, traductriz del libre aqui din la crunico per gioio recomensa di Radio Languedoc. E in musico, la famiglia Lubac, Ludio, la voix, la peau, Moussouté, les Juventus e Barut. Ses ben su Radio Languedoc, aquestes lumie giornal e aqui, su pic vos prepausen les actualitats. Bon escuta vos! L'associació Intercal, que recampo les calandretos de Montpellier e treballa a la promoció de la cultura occitana din la vila, convido sus adherents e simpatizants a son amassado generalo. Se debanarà lo dijous 16 de juny a 6 euros e carte del ser a la calandreto Candolo, a l'ordre del giorn, la presentació e lo vote dels rapports d'activitat e financier de 2025, l'adopció dels nouvels estatuts e l'elecció dels membres del Consell d'Administració e del Bureau. L'associació Pavidoc prepausa una nouvelle conferència lo dijous 4 de juny a 6 euros e medio del ser din la sala Joan Reinald de Vias, intitulado Al destorn del camí de Stevenson, aquesta rencontre Rencontre serà animat per Jean-Marc Zenon. Lo public podrà descobrir l'història e los paisatges traversats per lo famós escrivain escocès Robert Louis Stevenson pendent son viatge dins les Cévennes. Lo festenal Total Festin farà etapa a Vila Nova de Menerbès lo 17-6 de juny a partir de 5 euros e medio de la Tanto Sado. La giornada organizzata per l'associació 11 Bouge serà entièrement gratuita. Lo programma comincerà amb l'espectacle Nyapru de Marie Cumas e Laurence Cavalier, consacrata a las luches viticolos e a la memoria dos comitats d'azio viticolo d'Aude. A Nauros del Ser, lo pipli que poderá participar em balete animado pelos grupos Castanho e Vinovel e mais aqui pelo mestre Cabirol. Buvete e restauração serão disponíveis no Ilhoc e no festo popular o que me trai em valor a língua e a cultura de citanos de um encastre do Total Festim 2026. Edicius ao céu livre, vos prepauso de descobrir o roman de flamenco em lengo, lenga do ciano, e no traduzio de Miquel Estenta. Aqui, escasenso per nos altres de escutar din la voz de Miquel Estenta, la crônico per gioio recomeçar, es la primeiro partido aqui, alentour del roman de flamenco.
1: Per gioia recomenza. une chronique préposée par Michel Ostenta. À la découverte de l'âme de la société des courtésies. Une production Radio Languedoc.

Aquí venen d'escutar la famille Fage Lubac amb Anuei Tucarem e anan escutar aquí en la seguida de Radio Lengudó Mef Luboyer e lo Mercat de l'Uneu la famille Lubac que serà en aquest dimarts 12 de juny al Café Utsita de Pompignan, que será o tema de nosso entrevisto venento aqui, sunca prep aquele pauso musical, o bom escuto.

E cri que crac, lumia de jornal, és acabat. La mercê a las participacions de Veronique Fiol, Sylvain Lamure e Sangrolo dins aquesta edició. Mercê a Lucas e a Manu per la técnica.

Escuto, la libertat es sus la Talbero e la Talbero es sur Radio Albicès 95.4 e 104.2 Radio Albicès.

Si escufle d'escuta de radio que Valparès, escuta Radio Albigès.